arribaré d'una manera anònima a la descomposició de la identitat. Identitat.

0: Abrían tanno. Ave diu que Saturn és com una roca immensa enmig del teu camí, una roca de la qual no pots escapar ni passar per sobre ni fer un rodeig per esquivar-la. Diu que l'has de mirar, que l'has de sentir, que és la teva roca immensa, només et queda plantar-te davant d'ella, només et queda mimetitzar-te amb ella, assumir-la i que ella t'assumeixi a tu. Abril 14. Diuen que als 29 anys hi ha el retorn de Saturn. Diuen que Saturn completa la seva primera volta al Sol. Diuen que tot torna a ser a la mateixa posició exacta que era quan vas néixer.
1: Tot i que
0: diuen que llavors
1: que
0: és quan la teva pedra immensa es fa més òbvia.
2: Tot i que diuen que no més sempre
0: inesquivable.
2: Has de xocar contra ella i desperta en milions de talls i orbitar. Ressent en elles de Saturn.
1: Diuen que no sempre has d'orbitar. Fins l'altre no es neix. Es van xocant entre ells i amb altres coses que s'acosten atrets per la força de la gravetat.
0: Si ens diguessin que ha quedat un del nostre cos bilions d'anys, si ens diguessin que ja ens hem engronat tantes vegades abans,
1: ja et transformes. Ja et transformes.
0: No diuen. Si pateixen per la seva integritat, els flocs de glaç que orbiten Saturn, no diuen si els fragments de gel saben que són en elles, no diuen si senten en elles.